0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: Ràdio Pineda
2: 94.6
4: 94.6 FM.

0: Radio.
1: Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: joke's on me.
1: FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Tant de bo que m'esperis a Escorial.

Són les 5. Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

way. ¿Cómo es eso, Neil?

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Βαλές, Κουλιάν Σαντεριάγα, Λόμπος Λέσβιαν.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Les 7. Ràdio Pineda.
1: Un any més arriba el Tardeo i Shopping 2026, una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris i gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local. Les activitats comencen avui dissabte al Pati de Can Comas a la tarda. A les 8 del vespre hi haurà cercavila musical i a la nit a la plaça Espanya, sessió musical de Flashback FM a càrrec del locutor Miquel González. El barri de les Creus segueix la seva festa de barri avui dissabte i és el torn pels més petits. A les 12 del migdia hi haurà Festa de l'Escuma. Al vespre no hi faltarà la música dels anys 80 i ball amb Damián Porcel. Diumenge a les 10 hi haurà la tradicional ofrena floral a la capella del barri i després hi haurà la botifarrada popular per concloure la festa. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda continua la seva funció del musical Notting Hill aquest dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Demà diumenge segueix la festa de barri de les Creus i destaquem que a 8:15 del vespre a la plaça de les Mèlies hi hauran sardanes organitzat per Mare Nostrum. A Comarca destaquem que a Calella el Festival NEC porta avui dissabte Los Toreros Muertos, liderats per Pablo Carbonell i La Cabra Mecànica. Les dues bandes compartiran escenari en una nit que promet música, humor i molta energia per commemorar el 15è aniversari del festival. El concert tindrà lloc al Parc del Mau de Calella, un dels espais més emblemàtics d'aquest any del NEC, a partir de les 8 de la tarda. A Santa Susana, la megafesta dels 80 Beach Edition a la platja de les Dunes. Aquest any celebra el seu 20è aniversari a partir de les 9 del vespre a l'espai La Llàntia. El públic trobarà zona de food trucks, fotocall temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. A Malgrat, l'Associació de Veïns del Camp de la Figuera organitza aquest diumenge la festa d'estiu a la mateixa plaça. Començarà a les 12 del migdia amb la Festa de l'Escuma pels més petits, música ambient i diverses exhibicions al llarg de la tarda. A la nit, el grup Harmonia oferirà una sessió de playback a les 9 abans de l'actuació musical de Damián Pola, que posarà el punt final a la nit. A Tordera, la urbanització Nigara Park celebra avui dissabte la seva festa major 2026, ambientada en el món del cinema. Les activitats es faran a l'Avinguda Diagonal 74B i arrenquen a les 10 del matí amb Festa de l'Escuma i bombolles gegants que s'allargarà fins les 12. A la nit, festa de disfresses de personatges de Hollywood, sopar temàtic amb jocs i premis. Acabarà la nit amb DJ. I a Blanes, el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que es pot veure fins dilluns 27 de juliol. És un dels actes més destacats de la Festa Major de Blanes. Aquest any venen companyies d'Orense, València, Portugal i Xina. Pots gaudir dels focs de Blanes a partir de 11:15 de la nit a la platja de Blanes.
2: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: els dies que vindran.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Un any més arriba el Tardeo i Shopping 2026, una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris i gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local. Les activitats comencen avui dissabte al Pati de Can Comas a la tarda. A les 8 del vespre hi haurà cercavila musical i a la nit a la plaça Espanya, sessió musical de Flashback FM a càrrec del locutor Miquel González. El barri de les Creus segueix la seva festa de barri avui dissabte i és el torn pels més petits. A les 12 del migdia hi haurà Festa de l'Escuma. Al vespre no hi faltarà la música dels anys 80 i ball amb Damián Porcel. Diumenge a les 10 hi haurà la tradicional ofrena floral a la capella del barri i després hi haurà la botifarrada popular per concloure la festa. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda continua la seva funció del musical Notting Hill aquest dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre a Turiscle. Demà diumenge segueix la festa de barri de les Creus i destaquem que a 8:15 del vespre a la plaça de les Mèlies hi hauran sardanes organitzat per Mare Nostrum. A Comarca destaquem que a Calella el Festival NEC porta avui dissabte Los Toreros Muertos, liderats per Pablo Carbonell i la Cabra Mecànica. Les dues bandes compartiran escenari en una nit que promet música, humor i molta energia per commemorar el 15è aniversari del festival. El concert tindrà lloc al Parc del Mau de Calella, un dels espais més emblemàtics d'aquest any del NEC, a partir de les 8 de la tarda. A Santa Susana, la megafesta dels 80 Beach Edition a la platja de les Dunes. Aquest any celebra el seu 20è aniversari a partir de les 9 del vespre a l'espai La Llàntia. El públic trobarà zona de food trucks, fotocall temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. A Malgrat, l'Associació de Veïns del Camp de la Figuera organitza aquest diumenge la festa d'estiu a la mateixa plaça. Començarà a les 12 del migdia amb la Festa de l'Escuma pels més petits, música ambient i diverses exhibicions al llarg de la tarda. A la nit, el grup Harmonia oferirà una sessió de playback a les 9 abans de l'actuació musical de Damián Pola, que posarà el punt final a la nit. A Tordera, la urbanització Nigara Park celebra avui dissabte la seva Festa Major 2026, ambientada en el món del cinema. Les activitats es faran a l'Avinguda Diagonal 74B i arrenquen a les 10 del matí amb Festa de l'Escuma i bombolles gegants que s'allargarà fins les 12. A la nit, festa de disfresses de personatges de Hollywood, sopar temàtic amb jocs i premis. Acabarà la nit amb DJ. I a Blanes, el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que es pot veure fins dilluns 27 de juliol. És un dels actes més destacats de la Festa Major de Blanes. Aquest any venen companyies d'Orense, València, Portugal i Xina. Pots gaudir dels focs de Blanes a partir de 11:15 de la nit a la platja de Blanes.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: El tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el tardeo shopping de gent de Pineda. Un tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolles, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic tardeo.
1: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
0: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de gent de Pineda.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Un any més arriba el Tardeo i Shopping 2026, una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris i gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local. Les activitats comencen avui dissabte al Pati de Can Comas a la tarda. A les 8 del vespre hi haurà cercavila musical i a la nit a la plaça Espanya, sessió musical de Flashback FM a càrrec del locutor Miquel González. El barri de les Creus segueix la seva festa de barri avui dissabte i és el torn pels més petits. A les 12 del migdia hi haurà Festa de l'Escuma. Al vespre no hi faltarà la música dels anys 80 i ball amb Damián Porcel. Diumenge a les 10 hi haurà la tradicional ofrena floral a la capella del barri i després hi haurà la botifarrada popular per concloure la festa. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda continua la seva funció del musical Notting Hill aquest dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Demà diumenge segueix la festa de barri de les Creus i destaquem que a 8:15 del vespre a la plaça de les Mèlies hi hauran sardanes organitzat per Mare Nostrum. A Comarca destaquem que a Calella el Festival NEC porta avui dissabte Los Toreros Muertos, liderats per Pablo Carbonell i la Cabra Mecànica. Les dues bandes compartiran escenari en una nit que promet música, humor i molta energia per commemorar el 15è aniversari del festival. El concert tindrà lloc al Parc del Mau de Calella, un dels espais més emblemàtics d'aquest any del NEC a partir de les 8 de la tarda. A Santa Susana, la megafesta dels 80 Beach Edition a la platja de les Dunes. Aquest any celebra el seu 20è aniversari a partir de les 9 del vespre a l'espai La Llàntia. El públic trobarà zona de food trucks, fotocall temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. A Malgrat, l'Associació de Veïns del Camp de la Figuera organitza aquest diumenge la festa d'estiu a la mateixa plaça. Començarà a les 12 del migdia amb la festa de l'escuma pels més petits, música ambient i diverses exhibicions al llarg de la tarda. A la nit, el grup Harmonia oferirà una sessió de playback a les 9 abans de l'actuació musical de Damián Pola, que posarà el punt i final a la nit. A Tordera, la urbanització Nigara Park celebra avui dissabte la seva festa major 2026, ambientada en el món del cinema. Les activitats es faran a l'avinguda Diagonal 74B i arrenquen a les 10 del matí amb festa de l'escuma i bombolles gegants que s'allargarà fins les 12. A la nit, festa de disfresses de personatges de Hollywood, sopar temàtic amb jocs i premis. Acabarà la nit amb DJ. I a Blanes, el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que es pot veure fins dilluns 27 de juliol. És un dels actes més destacats de la Festa Major de Blanes. Aquest any venen companyies d'Orense, València, Portugal i Xina. Pots gaudir dels focs de Blanes a partir de 11:15 de la nit a la platja de Blanes.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: La cantant nord-americana Chaka Khan debutava al costat del grup Rufus com a vocalista, amb un dels grups de funky d'aquella dècada. Després va decidir emprendre la seva carrera en solitari. I d'aquesta forma continua ja l'evolució ja escrita amb noves col·laboracions com la de Snoop Dogg.
1: Show 'em.
0: Així sona el Boogies in My Soul. Bon dia des de Ràdio Pineda. Després de posar-nos al dia a l'agenda d'activitats, la música continua girant. De seguida també connectarem amb el nou èxit d'Eva Amaral i Juan Aguirre. Eso que te vuela la cabeza. Amb noves versions d'aquesta banda.
2: Ràdio Pineda.
3: Ràdio Pineda.
4: Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM.
0: Salutacions de David Martínez.

Des de Ràdio Pineda hem recuperat un dels grans himnes dels anys 2000. Amb aquesta cançó de The Black Eyed Peas, amb la col·laboració de Justin Timberlake. Estic convençut que no hauràs oblidat aquest Where is the Love.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

quan arriba el cap de setmana el ritme s'encomana amb versions com aquesta. La unió entre Annie Mary i Shania Twain. Amb aquest Unhealthy. Abans també hem connectat amb el nou èxit de Dominic Fike. Baby Doll, també ha passat per aquí la música de Fito i Fittipaldi.

Estic convençut que no hauràs oblidat èxits com aquest. Arriba la unió entre la cantant mexicana Paulina Rubio i la banda Morat. Recordem aquest. Mi nuevo vicio.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Seguim escoltant bones cançons de l'Escal. Si seguim la lletra des de Ràdio Pineda. Ara amb el nou èxit de Hendrix. Escoltem el Golden. Ja surt per l'antena de la 94.6 FM.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també de tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro.

0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

Aquesta és la cançó d'acomiad de la banda La Fúmiga, amb diverses col·laboracions. 3 minuts i pocs segons i arribarem a les 10 al matí. Així sona la gent de la Mediterrània. Amb el nou èxit de la cantant Ariana Grande en solitari, arribarem a l'hora en punt.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Un any més arriba el Tardeo i Shopping 2026, una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris i Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local. Les activitats comencen avui dissabte al Pati de Can Comas a la tarda. A les 8 del vespre hi haurà cercavila musical i a la nit a la plaça Espanya, sessió musical de Flashback FM a càrrec del locutor Miquel González. El barri de les Creus segueix la seva festa de barri avui dissabte i és el torn pels més petits. A les 12 del migdia hi haurà Festa de l'Escuma. Al vespre no hi faltarà la música dels anys 80 i ball amb Damián Porcel. Diumenge a les 10 hi haurà la tradicional ofrena floral a la capella del barri i després hi haurà la botifarrada popular per concloure la festa. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda continua la seva funció del musical Notting Hill aquest dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Demà diumenge segueix la festa de barri de les Creus i destaquem que a 8:15 del vespre a la plaça de les Mèlies hi hauran sardanes organitzat per Mare Nostrum. A Comarca destaquem que a Calella el Festival NEC porta avui dissabte Los Toreros Muertos, liderats per Pablo Carbonell i la Cabra Mecànica. Les dues bandes compartiran escenari en una nit que promet música, humor i molta energia per commemorar el 15è aniversari del festival. El concert tindrà lloc al Parc del Mau de Calella, un dels espais més emblemàtics d'aquest any del NEC a partir de les 8 de la tarda. A Santa Susana, la megafesta dels 80 Beach Edition a la platja de les Dunes. Aquest any celebra el seu 20è aniversari a partir de les 9 del vespre a l'espai La Llàntia. El públic trobarà zona de food trucks, fotocall temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. A Malgrat, l'Associació de Veïns del Camp de la Figuera organitza aquest diumenge la festa d'estiu a la mateixa plaça. Començarà a les 12 del migdia amb la festa de l'escuma pels més petits, música ambient i diverses exhibicions al llarg de la tarda. A la nit, el grup Harmonia oferirà una sessió de playback a les 9 abans de l'actuació musical de Damián Pola, que posarà el punt i final a la nit. A Tordera, la urbanització Nigara Park celebra avui dissabte la seva festa major 2026, ambientada en el món del cinema. Les activitats es faran a l'avinguda Diagonal 74B i arrenquen a les 10 del matí amb Festa de l'Escuma i bombolles gegants que s'allargarà fins les 12. A la nit, festa de disfresses de personatges de Hollywood, sopar temàtic amb jocs i premis. Acabarà la nit amb DJ. I a Blanes, el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que es pot veure fins dilluns 27 de juliol. És un dels actes més destacats de la Festa Major de Blanes. Aquest any venen companyies d'Orense, València, Portugal i Xina. Pots gaudir dels focs de Blanes a partir de 11:15 de la nit a la platja de Blanes.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Acknowing Novio és el nou èxit de Taylor Swift. 10 del matí amb 9 minuts des de Ràdio Pineda. Després de conèixer l'agenda d'activitats amb tots els actes previstos a Pineda i comarca. Obríem les portes a la música amb la cantant Aitana. Superestrella. D'aquests amb altres èxits ens porten a recuperar la música d'anys enrere. Recordem així part amb un dels èxits que li va donar la popularitat amb aquest Jerónimo. Bon dia.

0: tu.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: Amb el record més complet d'una dècada plena de matisos, com va ser la dels 90, des de Ràdio Pineda recordem èxits com aquest. Ara amb la formació London Beat. I've been thinking about you.

Gràcies per acompanyar-nos un dissabte més. Junts amb la millor música des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet. Saps que pots escoltar-nos des de radiopineda.cat. Arriba l'himne oficial del Mundial amb la cantant colombiana Shakira i Burna Boy. Ja sona el Day Day.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Derecho.

D'aquesta forma hem creuat la ratlla de 11:15 del matí. Recordant una de les cançons del repertori musical de Miley Cyrus. Amb el seu End of the World. Hi ha cançons que no només s'escolten, sinó també s'arriben a sentir ben endins. Canviem de registre amb la música de Miki Núñez.

que es noti que ets cap de setmana. Hem seguit el ritme de Hagel amb aquest Jamaican Bam Bam i una de les noves produccions del DJ productor francès. 94.6 FM. Arriba ja el nou èxit de Carlos Vives, Tu i jo i nada más. El amor.

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
3: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
2: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeo en Shopping de Gent de Pineda.
4: Concerts tributs com Tina Turner,
5: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón,
4: Hombres B,
6: solo tengo amor,
4: El Último de la Fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. Hi ha espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
7: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
8: La música continua girant amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional. Ara amb el nou èxit de Gracie Abrams.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva. Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva. Són les 11. Ràdio Pineda.
3: Un any més arriba el Tardeo i Shopping 2026, una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris i Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local. Les activitats comencen avui dissabte al Pati de Can Comas a la tarda. A les 8 del vespre hi haurà cercavila musical i a la nit a la plaça Espanya, sessió musical de Flashback FM a càrrec del locutor Miquel González. El barri de les Creus segueix la seva festa de barri avui dissabte i és el torn pels més petits. A les 12 del migdia hi haurà Festa de l'Escuma. Al vespre no hi faltarà la música dels anys 80 i ball amb Damián Porcel. Diumenge a les 10 hi haurà la tradicional ofrena floral a la capella del barri i després hi haurà la botifarrada popular per concloure la festa. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda continua la seva funció del musical Notting Hill aquest dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Demà diumenge segueix la festa de barri de les Creus i destaquem que a 8:15 del vespre a la plaça de les Mèlies hi hauran sardanes organitzat per Mare Nostrum. A Comarca destaquem que a Calella el Festival NEC porta avui dissabte Los Toreros Muertos, liderats per Pablo Carbonell i La Cabra Mecànica. Les dues bandes compartiran escenari en una nit que promet música, humor i molta energia per commemorar el 15è aniversari del festival. El concert tindrà lloc al Parc del Mau de Calella, un dels espais més emblemàtics d'aquest any del NEC a partir de les 8 de la tarda. A Santa Susana, la megafesta dels 80 Beach Edition a la platja de les Dunes. Aquest any celebra el seu 20è aniversari a partir de les 9 del vespre a l'espai La Llàntia. El públic trobarà zona de food trucks, fotocall temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. A Malgrat, l'Associació de Veïns del Camp de la Figuera organitza aquest diumenge la festa d'estiu a la mateixa plaça. Començarà a les 12 del migdia amb la festa de l'escuma pels més petits, música ambient i diverses exhibicions al llarg de la tarda. A la nit, el grup Harmonia oferirà una sessió de playback a les 9 abans de l'actuació musical de Damián Pola, que posarà el punt i final a la nit. A Tordera, la urbanització Nigara Park celebra avui dissabte la seva festa major 2026, ambientada en el món del cinema. Les activitats es faran a l'avinguda Diagonal 74B i arrenquen a les 10 del matí amb Festa de l'Escuma i bombolles gegants que s'allargarà fins les 12. A la nit, festa de disfresses de personatges de Hollywood, sopar temàtic amb jocs i premis. Acabarà la nit amb DJ. I a Blanes, el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que es pot veure fins dilluns 27 de juliol. És un dels actes més destacats de la Festa Major de Blanes. Aquest any venen companyies d'Orense, València, Portugal i Xina. Pots gaudir dels focs de Blanes a partir de 11:15 de la nit a la platja de Blanes.
4: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: La cantant nord-americana Madonna ens brinda una bona oportunitat per descobrir novetats com aquesta amb la col·laboració de Sabrina Carpenter, a ritme del Brian Joe Love, donant-te la benvinguda en aquesta nova hora de música.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: des de Miami Gardens, Florida. Hem connectat amb el nou èxit de Florida amb Robin Trake i Verdin Wai. Amb aquest I don't like it, I love it. I don't like it, no, I love it. No han perdut l'estimació, continuen mantenint els seus èxits de sempre. Des dels seus inicis.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
0: Arriba un dels èxits imprescindibles d'aquest estiu 2026. Connectem amb un dels artistes amb més funky estil. Arriba el nou èxit de Bruno Mars.

Des de Ràdio Pineda hem connectat amb l'univers musical d'Alaska i Nacho Canut. Una autèntica barreja d'influències, del post-punk al synth-pop europeu. Passant pel house i fins i tot amb la cançó espanyola. Hem escoltat el nou èxit de la banda amb aquest Me Voy. No és hora de dir-te adéu, més aviat tot el contrari, bon dia.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Entre tu boca y la mía.

Des de Ràdio Pineda recuperem un gran clàssic dels 90, d'aquells que no passen mai de moda. Connectem amb Charlene Spiteri i la seva banda, la formació escocesa Texas.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: L'estiu ets tu és una de les noves cançons del panorama musical català amb Aina Machuca.
1: Ràdio Pineda.
0: Seguim escoltant bones cançons de les que els hi seguim la lletra aquest estiu. Ara amb la música d'Olivia Rodrigo amb el seu Drop Diet. Ja n'antena.

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: Un any més arriba el Tardeo i Shopping 2026, una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris i Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local. Les activitats comencen avui dissabte al Pati de Can Comas a la tarda. A les 8 del vespre hi haurà cercavila musical i a la nit a la plaça Espanya, sessió musical de Flashback FM a càrrec del locutor Miquel González. El barri de les Creus segueix la seva festa de barri avui dissabte i és el torn pels més petits. A les 12 del migdia hi haurà Festa de l'Escuma. Al vespre no hi faltarà la música dels anys 80 i ball amb Damián Porcel. Diumenge a les 10 hi haurà la tradicional ofrena floral a la capella del barri i després hi haurà la botifarrada popular per concloure la festa. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda continua la seva funció del musical Notting Hill aquest dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Demà diumenge segueix la festa de barri de les Creus i destaquem que a 8:15 del vespre a la plaça de les Mèlies hi hauran sardanes organitzat per Mare Nostrum. A Comarca destaquem que a Calella el Festival NEC porta avui dissabte Los Toreros Muertos, liderats per Pablo Carbonell i la Cabra Mecànica. Les dues bandes compartiran escenari en una nit que promet música, humor i molta energia per commemorar el 15è aniversari del festival. El concert tindrà lloc al Parc del Mau de Calella, un dels espais més emblemàtics d'aquest any del NEC a partir de les 8 de la tarda. A Santa Susana, la megafesta dels 80 Beach Edition a la platja de les Dunes. Aquest any celebra el seu 20è aniversari a partir de les 9 del vespre a l'espai La Llàntia. El públic trobarà zona de food trucks, fotocall temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. A Malgrat, l'Associació de Veïns del Camp de la Figuera organitza aquest diumenge la festa d'estiu a la mateixa plaça. Començarà a les 12 del migdia amb la festa de l'escuma pels més petits, música ambient i diverses exhibicions al llarg de la tarda. A la nit, el grup Harmonia oferirà una sessió de playback a les 9 abans de l'actuació musical de Damián Pola, que posarà el punt i final a la nit. A Tordera, la urbanització Nigara Park celebra avui dissabte la seva festa major 2026, ambientada en el món del cinema. Les activitats es faran a l'avinguda Diagonal 74B i arrenquen a les 10 del matí amb festa de l'escuma i bombolles gegants que s'allargarà fins les 12. A la nit, festa de disfresses de personatges de Hollywood, sopar temàtic amb jocs i premis. Acabarà la nit amb DJ. I a Blanes, el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que es pot veure fins dilluns 27 de juliol. És un dels actes més destacats de la Festa Major de Blanes. Aquest any venen companyies d'Orense, València, Portugal i Xina. Pots gaudir dels focs de Blanes a partir de 11:15 de la nit a la platja de Blanes.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: revolucionant el panorama artístic musical internacional.
1: 4.6 FM.
0: Abans hem connectat amb la nova de Bob Sinclair amb el I Can't Wait. Les 12 i 10 minuts. Seguim gaudint de la música al teu costat des de Ràdio Pineda. Estic convençut que no hauràs oblidat èxits com aquest. Ja recordem a la nord-americana Anastasia. Parlant d'amor amb un dels èxits que li va donar la popularitat en els seus inicis. Amb aquest, I'm at Love, Anastasia.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

El cantautor Ivan Herzog amplia el seu univers musical amb versions com Et prometo. Passem del present al passat per tornar a recordar a Carlos Santana amb la seva guitarra, molt ben acompanyat de la formació Maná, interpretant aquest Corazón Espinado, inoblidable.

Des de Ràdio Pineda portem una colla d'anys escoltant la seva música i ells convertint en grans èxits les seves cançons. Recordem a la cinquena essència del jazz fan britànic, The Brand New Headbears.

quan arriba el cap de setmana el ritme s'encomana. D'aquesta forma hem recordat una de les cançons del repertori musical de Katy Perry amb el seu Lifetime.

Des de la ciutat de l'Havana a Cuba. Recordem a un jove, John Secada, que va començar en el món de la indústria musical després d'involucrar-se en la carrera de Gloria Estefan, per qui va composar diverses cançons. A l'any 1992 va fer aquesta versió amb la col·laboració de Bernie Williams. Recordem el jazz Another Day amb John Secada.

0: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Un dels artistes protagonistes aquests dies amb la seva música és Alex Warren. Presenta novetats com el seu Fever Dream. 4 minuts i arribarem a l'hora en punt. A la una, amb aquest torn de música que agafàvem a les 9 al matí amb la fórmula musical del cap de setmana. És tot per part meva, el meu nom és David Martínez. Direcció a la una amb la música de Mama Doucha. Ràdio
1: Pineda. A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: la una. Ràdio Pineda.
1: El Tardeo i Shopping 2026 segueix la seva activitat a les 8 del vespre amb la cercavila musical de Bloco Ballau i a la nit Plaça Espanya amb sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda continua la seva funció del musical Notting Hill a les 7 de la tarda. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. L'obra està basada en la coneguda comèdia romàntica i protagonitzada per Aina Rite i Gustavo Jiménez. A Comarca destaquem que aquesta nit a Calella el Festival NEC porta Los Toreros Muertos, liderats per Pablo Carbonell, i La Cabra Mecànica. Les dues bandes compartiran escenari en una nit que promet música, humor i molta energia per commemorar el 15è aniversari del festival. El concert tindrà lloc al Parc del Mau de Calella, un dels espais més emblemàtics d'aquest any del NEC. Avui, a partir de les 8 del vespre. A Santa Susana destaquem que la megafesta dels 80 Beach Edition a la platja de les Dunes, que aquest any celebra el seu 20è aniversari a partir de les 9 del vespre a l'espai de la Llàntia. El públic trobarà zona de food trucks, un fotocall temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona d'arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. A Tordera destaquem que l'urbanització Nigara Park està celebrant avui dissabte la seva Festa Major 2026, ambientada en el món del cinema. Les activitats segueixen avui a la nit amb festa de disfresses de personatges de Hollywood, hi haurà sopar temàtic amb jocs i premis i acabarà la nit amb DJ. A Blanes destaquem que hi ha el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Pots gaudir dels focs a partir de 11:15 de la nit a la platja de Blanes. Aquest any venen companyies de València, Portugal, Ourense i la Xina.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
1: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, Ot DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Carraquillo.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolles, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
1: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
0: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de Gent de Pineda.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
1: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
5: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 4. Ràdio Pineda.
1: El Tardeo i Shopping 2026 segueix la seva activitat a les 8 del vespre amb la cercavila musical de Bloco Ballau i a la nit Plaça Espanya amb sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda continua la seva funció del musical Notting Hill a les 7 de la tarda. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. L'obra està basada en la coneguda comèdia romàntica i protagonitzada per Aina Rite i Gustavo Jiménez. A Comarca destaquem que aquesta nit a Calella el Festival NEC porta Los Toreros Muertos, liderats per Pablo Carbonell, i La Cabra Mecànica. Les dues bandes compartiran escenari en una nit que promet música, humor i molta energia per commemorar el 15è aniversari del festival. El concert tindrà lloc al Parc del Mau de Calella, un dels espais més emblemàtics d'aquest any del NEC. Avui, a partir de les 8 del vespre. A Santa Susana destaquem que la megafesta dels 80 Beach Edition a la platja de les Dunes, que aquest any celebra el seu 20è aniversari a partir de les 9 del vespre a l'espai de la Llàntia. El públic trobarà zona de food trucks, un fotocall temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona d'arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. A Tordera destaquem que l'urbanització Nigara Park està celebrant avui dissabte la seva Festa Major 2026, ambientada en el món del cinema. Les activitats segueixen avui a la nit amb festa de disfresses de personatges de Hollywood, hi haurà sopar temàtic amb jocs i premis i acabarà la nit amb DJ. A Blanes destaquem que hi ha el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Pots gaudir dels focs a partir de 11:15 de la nit a la platja de Blanes. Aquest any venen companyies de València, Portugal, Ourense i la Xina.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família. Amb tallers de bombolles, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
2: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
1: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de Gent de Pineda.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.

0: certs tributs com Tina Turner.
1: Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón.
0: Hombres B.
2: Si solo tengo amor.
0: El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
6: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
7: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Benvinguts, benvingudes, és dissabte, a les 6 de la tarda. Aquí ara comença, atenció, la darrera edició d'aquesta temporada del repàs setmanal dels 30 èxits de la setmana. El Compte Enrere, Ràdio Pineda. Doncs hi marxem de vacances, com cada any. Les altes temperatures i altres circumstàncies fan que a l'agost nosaltres que també ens volem anar a la platja, ens volem refrescar una miqueta. Però hi tornem al setembre, atenció, eh? Just després de la diada, nosaltres tornem a ser amb una altra nova temporada aquí a Ràdio Pineda, repassant, com és habitual, des de fa uns anys ja, els 30 èxits de la setmana. Un plaer acompanyar-te. Jo sóc Otmar Schuster, Oti DJ, i en aquesta darrera edició d'aquesta temporada encara hi tenim 4 noves entrades. La setmana 31, del 27 de juliol al 2 d'agost 2026. La setmana passada, en el 3, teníem Dominic Fike amb aquest Baby Doll. I el diumenge, sense drama, ocupant la segona posició.

el Mundial s'ha acabat. El futbol s'ha acabat. El campió ja se sap qui és. Però Shakira i Burnaboy, amb la banda sonora oficial d'aquest campionat important, aquest aconteixement esportiu per excel·lència, ocupant la primera posició, sí senyor, aquest Die Die. És sens dubte el millor moment per coronar aquesta cançó i tenir-la doncs al capdamunt de la nostra llista. Com hem dit, la setmana 31 del 27 de juliol al 2 d'agost 2026, la darrera setmana que repassem aquí a Ràdio Pineda. Ja sabeu que la setmana que ve i les properes setmanes podeu consultar la llista, sense falta, a www.top30.cat, i llavors nosaltres prendrem el relleu al setembre. Quatre noves incorporacions al top aquesta setmana. Mira, per exemple, Flashly Ice Cream, Hugel,

decisió final i primera de les quatre noves incorporacions a la llista aquesta setmana. Soc un bohemio, un dia qualsevol d'agost. A la 29, una altra nova entrada, Hugel, Alternate i Mail Angel. Això es diu Moving

Alfred García, vine'm a buscar. Dues setmanes ja en llista i pujant dues a la 30, a la posició 28. A la 27, una de les cançons que porta relativament poques setmanes a la nostra llista és aquest Ai, ai, ai, quin goig que fas, de Dan Pedalbo. De la 19 cau fins a la 27 aquesta setmana.

llista èxits de la setmana des de Ràdio Pineda, darrera edició d'aquesta temporada, i a la 26 es manté en la seva segona setmana Buos i Leire Martínez. No hi ha pla B. Arriba la primera de les 5 novetats de la setmana, 5 aspirants al nostre top, i aquesta és la nova de Lavinia. Són les raons. Reasons.

setmanes a la nostra llista i pujant dues de la 27 a la 25. Ivan Herzog, Des de lluny. A punt una altra de les noves incorporacions dins el top 30 aquesta setmana. A la 24 ens hi trobem amb la nova de Flashly, Ice Cream. Imagina!

seguim escalant més posicions a la nostra llista. Olivia Rodrigo, en la seva segona setmana, només puja un, de la 24 a la 23. Aquest Stupid Song. I això és un referent aquest estiu, tot i que aquesta setmana no es mou de la posició 22. Gordo i Rainier Zonneveld. Loco, loco.

cap avall de la 9 a la 21, Miqui Núñez, un altre cop porta 10 setmanes al nostre top. Bebe Rexha porta 15 setmanes i aquesta setmana dues posicions menys, de la 18 a la 20. New Religion.

Així, d'aquesta manera, torna la banda liderada per Bono. Aquest carrer dels somnis, Street of Dreams. U2, U2, des de la nostra candidatura aquesta setmana.

0: La llum que el meu DJ
1: 15
0: controla.
1: Setmanes a la llista, baixant 3 posicions de les 16 a la 19. Flashly, Ice Cream i 30, una fam. Dora Jackies. 14 setmanes a llista, porta Alex Warren. S'enfila dues, de la 20 a la 18, amb Fever Dream.

L'entrada més important de la setmana la trobem a la posició número 17, de la mà d'Andrea Bocelli i David Guetta. DNA, More Than a Game. Això és Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana a Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. I just abans de clausurar la primera hora tenim la posició número 16, que s'enfila 5 posicions en aquesta la seva quarta setmana llista de la 21 a la 16, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Això és Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana, i nosaltres que ràpidament engeguem la màquina del temps i avui ens anem només un any enrere. En aquestes mateixes dates, avui fa un any, teníem a la cinquena posició a Sabrina Carpenter. Mega Top 30. Amb això que es diu Mensals.

3, 4 setmanetes a la llista i s'enfilava de la 8 a la 5. 3 posicions cap amunt. A la 4ª posició, des de Mataró, The Tyets.

0: sonava, aquest petoner.
1: Dos abarques i un banyador. I el primer...
0: Una data clau per a Aitana, la que ens cantaven des de la tercera posició, baixant una i en la seva desena setmana llista. 6 de febrero. Maldita.

abandonant el pòdium i quedant-se a la segona posició, baixant de l'1 al 2. Vuitena setmana, Buhos i Els Catarres, i també Henry Méndez. No és Miami.

0: amb el ritme dels...
1: I al capdamunt de la llista, allà hi teníem sense falta Alfred García i Álvaro Soler. Portava 7 setmanes a llista i pujava del 4 al pòdium amb Estrella.
2: Ara que estem sentats

Seguim en aquesta segona part. Segona hora de Mega Top 30. Els 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda en aquesta darrera edició de la temporada. Tanquem la paradeta fins al setembre. Però no patiu, perquè encara ens en queda una hora d'èxits. De fet, les 15 més importants i encara 3 novetats. A la 30 s'incorpora Soc un bohemio, un dia qualsevol d'agost.

Important, la trobem a la posició número 17 de la mà d'Andrea Bocelli i David Guetta. DNA, More Than a Game.

És aquesta setmana 31 del 27 de juliol al 2 d'agost 2026. Aquesta darrera setmana que repassem aquí a Ràdio Pineda, ja sabeu, després vacances. Les llistes les tindreu cada setmana, això sí, a top30.cat. I al setembre tornarem. Ara arriben les 15 de la setmana.

dijous en el centre de la nostra llista. Allà ens hi trobem amb els Amics de les Arts. Tres setmanes en llista i pujant dues, de la 17 a la 15. Això és Megadop 30. Seguim amb Leire Martínez. Ella ens arriba des del seu nou treball anomenat Històries de aquella niña. Això és Cabeza de ratón. Cinc setmanes en llista i baixant una posició.

Anem tirant a la seva setena setmana, pujant una de la 14 a la 13. Són 31 fam. De la 10 baixant fins a la 12, Tame Impala. A la seva dotzena setmana ja al nostre top, aquest Dràcula.

Des de la nostra candidatura, així ens arriba la nova de Gracie Abrams. Ja sabeu, les cançons que aspiren al nostre top. Aquest Daughter from Hell n'era una d'elles. Ara ens anem 2 anys enrere, fins a l'any 2024. En aquestes mateixes dates teníem al capdamunt de la nostra llista aquesta de Figa Flowers. Solucions i no problemes.

apropant-nos al top 10 de la 12 a la 11, pujant un Joan Dausà i Mama Duixa, Papi, posa-la al disc. Quarta setmana al top 30. I ens anem fins a Mataró per escoltar la novetat de The Giants. 3 setmanes en llista i pujant 5 de la 15 a la 10, encetant el top 10 amb Era Això.

més ni menys que 15 setmanes ja amb nosaltres aquest Jamaican Bam Bam de Hugel i Soto, pujant dues aquesta setmana de la 11 a la 9. A la 8a posició no hi ha canvis, no es mouen d'allà Temper City a la seva 6a setmana llista amb Self Aware. No

7 setmanes al nostre top i baixant 3, de la 4 a la 7, Olivia Rodrigo amb The Cure. Arriba una altra de les novetats de la setmana, una altra de les cançons noves, i en aquest cas ens arriba la nova de Medusa. Això és el cap de setmana. Weekend.

petits, cada vegada més grans, els números més petits. Doctor Prats, amb tota l'energia que ens porten des de la posició número 6, baixant una posició en la seva 12a setmana al nostre top. A la 5 ens arriba ara Max Navarro. Després de les seves estrelles, amb el nou èxit inigualable, portant ja 10 setmanes amb nosaltres i pujant una posició. Ets

posició de la 3 a la 4, Dominic Fike i el Baby Doll. Mica en mica ens anem apropant ja a les primeres posicions. Arriba a la 3, Ariana Grande. Ella porta 7 setmanes amb nosaltres i s'enfila 4. Això és Hey That, I Made You Love Me.

0: signatura mega top ens arriba la nova de Blas Cantó, Para qué? I a la segona posició, ara, els Catarres. Ells porten 9 setmanes amb nosaltres i no es mouen aquesta setmana de la segona posició. Diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer

Última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Radio.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Benvinguts a la casa del ritme de Ràdio Pineda. Com a casa, enlloc.

0: les 10. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: surts o et quedes a casa.
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

La generació del dance es reuneix cada dissabte a la Casa del Ritme de Ràdio Pineda. Mr. Worldwide and the international sensation, you know, let's have a good time.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Benvinguts a la casa del ritme de Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.
2: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
1: Com a casa, enlloc.

0: Són les dues. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
2: Xaca.